0: Sobe aqui, tropa da maquetada, porra. Tropa da maquetada.
1: Tropa da maquetada.